0: accompagné de la star portugaise Lucenzo.
1: Salut, c'est Lucenzo.
0: Et du suisso-colombien Loco Escrito. Por favor, quédate aquí. Plongé dans 10 000 mètres carrés de décors colorés. Danse, maquillage, mariachi et food truck jusqu'à 5 h du matin. Radio Fuego, partenaire de l'événement, vous offre une expérience VIP inoubliable. Entrée, table réservée et casier inclus. Pour tenter votre chance, envoyez Fuego au 7 10 71.
2: 99 centimes par message, plus coût du SMS.
0: Radio Fuego, the social music.
3: Radio Fuego. Écoutez Radio Fuego partout en France, Suisse, Belgique, en téléchargeant l'application Radio Fuego dans vos stores gratuitement.
4: Fuego.
5: Fuego.
4: Latino. L-A-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S